0: Platja d'Oliva, paral·lel a la línia de mar, i tots els carrers que allí desemboquen, doncs anem a millorar també aquesta accessibilitat per a que persones amb mobilitat reduïda o amb dificultat visual, doncs tinguin una millor accessibilitat i una major seguretat.
1: La inversió és de quasi mig milió d'euros.
0: Sí, a veure, avui a poc que facis pugen moltes preus, perquè els fan els costos de la construcció altíssim i també ho estan per als ajuntaments, que els ajuntaments, al cap i a la fi, també paguem IVA, també paguem tots els costos que tinguin a veure amb la construcció. I, efectivament, està, no arriba al mig milió d'euros, però està molt prop, sí, perquè, bueno, al cap i a la fi són unes obres que ocupen molts metres, són molts metres quadrats de passeig i tenen, com valen diners, clar.
1: Des de l'Ajuntament s'ha fet un esforç econòmic molt elevat.
0: Sí, efectivament, a veure, és important, perquè, en fi, són qüestions, són l'Ajuntament d'Oliva acumula remanent, val? Com tots els anys acumula un benefici, bueno, és a dir, acaba l'exercici tancant-lo en positiu, amb diversos milions de diners en positiu, i n'hi ha que anar reinvertint-los, i això és el que estem fent. Totes les actuacions de renovació el que fan, pues, milloren els espais que estan més degradats, i això és l'ordre de prioritat que m'he fet seguint. Estem fent-ho en diversos punts. Ara mateixa, com sabeu, anem a actuar sobre tota l'almena central del municipi en els carrers del Comtessa Mayans i adjacents, per actuar allí també la renovació de voreres i millora de l'accessibilitat en una zona molt propera al mercat municipal, al Col·legi del Rebollet i a l'Església del Rebollet, que és una zona de pas molt ampli entre la carretera nacional i el passeig. Tota aquesta zona anem a actuar perquè té un avançat estat de degradació també, perquè està molt vellet. En la platja anem a actuar també sobre este passeig al Mirall Carròs, que també tenia ja un important avanç de desgast pel pas dels anys, i també pròximament anunciarem que també anem a actuar sobre el carrer Càlix III, en este cas no tant per desgast, sinó perquè s'està enfonsant el carrer. N'hi ha un problema en les clavegrams que urgeix des de fa anys fer una actuació i anem per fi a fer-la. Estem ultimant la redacció del projecte, està un equip d'enginyeria treballant amb això, perquè suposarà l'alçament de la totalitat del carrer, és a dir, no serà una actuació, diguem, estètica o superficial, sinó que la part més important estarà en el treball sobre el subsol, alçar tot el carrer, renovar totes les xarxes, encamisar-les i assegurar que no es produeixin de nou aquests enfonsaments i tornar a fer el carrer de nou. Per tant, aquesta actuació també serà molt important i molt demandada pels veïns del carrer. Tot el món voldria que es renovara el seu carrer, clar, a tot el món veu necessitats i urgències en allò on viu, no? I hem considerat que n'hi havia que començar per aquests llocs perquè són els més degradats, no? I són els que demanen una actuació més urgent. Sí, ara durant el temps d'execució de les obres sempre comporta molèsties. Avui en la reunió amb els veïns de la, bueno, ahir en la reunió amb els veïns de la platja ja vam traslladar que era, bueno, pues que estem a la disposició dels veïns i que qualsevol cosa, qualsevol incidència estarem en contacte, perquè, bueno, pues durant el procés d'execució de les obres poden sortir incidències i és important estar en contacte amb els veïns i en fi, pues, ara començar les obres fronte i, bueno, en este cas de la platja, el dia 21 de setembre, les altres encara tardaran un poquet, però, bueno, estaré en contacte amb la gent i un feedback important és el que ajudarà a que les obres vagin a bon ritme i, a més, pues, qualsevol incidència puga resoldre's i comunicar-se bé amb la gent.
1: Quant a aquestes últimes obres, tenim una data d'inici?
0: Les de Calís III i les del carrer i les de Comtessa Mayans encara no, perquè estem ara pront a iniciar el procés de licitació de les obres. Això pot suposar de mes i mig a dos mesos de licitació, més l'inici de les obres encara poden tardar dos, tres mesos segur. Per tant, estarem parlant de finals d'any puguem començar aquestes obres. En el cas de les actuals obres sí que es van adjudicar en abril. Les obres ara del Mirall Carròs es van adjudicar en abril, però com que estàvem a portes de l'estiu era un poc, no era raonable començar les obres a les portes de l'estiu, perquè estem en un passeig marítim, anava a suposar molta incomoditat, no només per als veïns, sinó per a la gent que passeja pel passeig, els turistes, l'accés a la platja, els serveis també de salvament i socorrisme, és a dir, anava a suposar un conjunt d'incomoditats massa elevat com per a començar obres en ple estiu. Així que les van demorar, les van postergar fins a finals de setembre, el 21, i bueno, i ara començaran. Les altres encara tardaran un poc més, però també estan en elaboració, igual que també ho està la plaça Santa Maria.
1: Regidor, quina importància té per al consistori aconseguir una imatge, anem a dir, homogènia?
0: N'hi ha poca coherència moltes vegades en les actuacions de reurbanització que s'han anat fent. Si anem pel passeig, veurem diversos models de passeig distints. Si anem

0: per les voreres veurem diversos models i diversos colors de voreres distints. Això és una qüestió que no només és que tinga una imatge de Frankenstein, no? Pareix que estigui oliva xina muntada a peces, sinó que també després, a l'hora del manteniment, genera molt de problema. Perquè no és el mateix adquirir un model de taulell o la possibilitat de tindre'l acopiat en quantitats adequades que no tindre molts models de taulells distints. Això també suposa molt de mal de cap, sobretot per al seu manteniment. Aleshores, el que pretenem és que a poc vagi uniformitzant-se el model de taulell que pugueu utilitzar-se. Així, per exemple, en el cas dels passeigs marítims, hem redactat un únic projecte per a que n'hi hagi coherència en els models de taulells, però també en el poble ho hem tingut en compte així. Per exemple, els carrers de Condesa Mayans i adjacents van a pavimentar-se del mateix model de taulell que es farà a Calixte III, i a més Calixte III tindrà una redacció d'un projecte que no només serà per a Calixte III, sinó també per als dos carrers paral·lels més avall. És a dir, n'hi haurà tres carrers que tenen necessitats d'alçament, però per qüestions econòmiques no anem a poder executar ara. Per tant, aquests tres carrers tindran un mateix disseny en un mateix model de taulell també a col·locar. Això facilitarà sobretot el manteniment posterior, simplificarà molt la tasca a la brigada d'obres i serveis per al seu manteniment posterior. Però bueno, i a més també és la qüestió de donar-li una coherència única, no? Anem a ciutats com Madrid, com Barcelona, i bueno, pues, tenen una coherència,
1: una uniformitat,
0: com a mínim per barri, no? Una uniformitat, una imatge que pugui ser la imatge de la ciutat, i això és el que hi ha que anar també cultivant i anar fent poquet a poquet.
1: En principi, les obres acabaran en Pasqua de l'any que ve.
0: Bueno, les obres tenen una duració del Mirall Tarròs, era una duració de 4 mesos i mig, val? Però clar, en obres TVA's i sempre pot portar alguna demora, que esperem que no, però sempre pot passar, també venen períodes de pluges i això pot suposar també la interrupció d'alguna setmana en l'execució de les obres. Per tant, aquests 4 mesos suposa que per a Nadal aproximadament les obres haurien d'estar acabades, possibles atrasos que puguen haver pot llançar un poc més avant, però la idea és que per a la temporada que ve, per a la temporada de Pasqua de l'any que ve, que la gent torna a baixar a les platges, les obres estiguen fetes, recepcionades i plenament obertes al públic. Diria que pràcticament tots els habitatges que donen al passeig tenen l'accés a garatges per darrere, val? Són les edificacions donen per una part al passeig i per la de darrere donen al carrer, per tant tenen accés a les cases i també als garatges per la part de darrere. No obstant, la part de davant, doncs, bueno, també es tindrà en compte tota incidència que pugui haver de problemes d'accés o problemes en els subministraments que puguen haver puntualment, doncs tot això s'estarà damunt d'això i s'estarà en col·laboració amb els veïns perquè qualsevol incidència pugui ser resolta el més pront possible, i també que les seues opinions o conforme vagin bé entre els veïns l'avanç de les obres puguen estar en contacte per a intentar que les molèsties siguin les menys possibles i que la coordinació juntament empresa executora de les obres i veïns pues, sigui sempre la més adequada possible i que durant tot el transcurs de les obres, que sempre és un poc molest, pues, pugui ser el més còmode possible.
1: És a dir, valdrà la pena l'espera?
0: Bueno, esperem que sí, clar que sí. La paciència és una virtut que cal cultivar i moltes vegades... Pues,
1: és complicat.
0: Pues n'hi ha que estar en ella i jo crec que sí, a veure, en la reunió que van tindre ahir la predisposició dels veïns és molt, molt bona, va ser una reunió molt agradable i crec que anirà tot bé i qualsevol incidència que pugui haver, pues, bueno, pues, poc a poc anirem resolent-la. Quan estàs en obres pues, sempre hi ha molèsties, bé, si és en casa o si és al teu carrer, pues, el mateix, no? I anem a veure que n'hi hagi la mínima incidència possible i que es coordini tot bé i que pugui anar tot de categoria.
1: Regidor, mirant cap al futur, amb perspectiva, amb optimisme, com li agradaria que fos recordat el front marítim d'Oliva d'ací 5-10 anys?
0: A veure, és una... Oliva, diguem, té un poc el repte. Això és una visió un poc més estratègica, val? Jo crec que s'ha de considerar molt bé, primer, els passejos existents mantindre aquesta coherència, no? Com ara estem plantejant. Després, n'hi ha un altre repte, que és el passeig de la Mitja Galta. El passeig de la Mitja Galta, en aquest cas, el que passa és que és titularitat de Costes, està dins del domini públic marítim terrestre de Costes. Per tant, la seva actuació és un poc més complexa, l'Ajuntament no pot entrar directament a actuar allí, requereix de la participació de Costes, i per tant, bueno, pues això, ahí n'hi ha una part de treball encara important d'implicar a una altra administració com és la de l'Estat. I després hi ha un altre punt, que jo crec que també és tot el carrer Verge del Mar, que és el que connectaria des de la Creu Roja fins al passeig de la Mitja Galta, que avui en dia és, això és el casc antic, el centre històric del casc antic de la platja, no? I caldria una actuació de visió en la que semi-peatonalitzara aquella zona, no? I poguérem una zona molt similar al que es va fer en primera línia de Gandia, que poguera fer-se una espècie de passeig tota aquesta zona i que poguera facilitar també la implantació de restaurants o d'activitats comercials. Però per a fer aquesta actuació, diguem, en garanties, cal que el planejament urbanístic continuï la seva gestió i que, per tant, les línies posteriors de la platja puguen continuar executant-se de forma que les línies principals de trànsit i d'evacuació, diguem, de trànsit rodat de la platja vagin per la part de darrere i que a poc a poc, pues, aquest disseny clàssic en què el trànsit anava per dins dels centres històrics, pues, vagi traslladant-se a la part de fora, molt similar al que passa en les ciutats, no? En la part vella, pues, en la platja passa el mateix, i aquesta construcció de la platja en una mirada de grans línies de comunicació en la, diguem, en la part de darrere, en la cara de darrere de la platja, pugui anar substituint progressivament el trànsit de l'interior del centre històric i això possibilita un trànsit, una acció de peatonalització o semi-peatonalització pacífica, agradable i ajustada, diguem, en tots els paràmetres, no? Tot això és el que ha d'anar planificant-se i jo crec que forma molt part d'un futur planejament estructural del disseny de les platges en el qual puguem, primera, traçar les línies de comunicació poble-platja, enllaçat amb la perspectiva de les eixides de l'autopista. És a dir, avui dia les platges sobretot estan connectades de forma a través de camins que no són zones urbanes. Tot això s'ha de projectar amb un planejament estructural, grans avingudes a la platja, connectar les platges, és a dir, no consentir que n'hi hagi nous dissenys de platges en el que no tinguin coherència urbanística cadascun dels sectors i, per tant, que res s'acople i la possibilitat de transitar la platja d'Oliva de punta a punta és de bé impossible ara mateixa, doncs aquest disseny anar executant-lo i que les primeres cares, les primeres façanes de la platja d'Oliva, la primera cara, les primeres avingudes de la platja d'Oliva vagin guanyant-les el peató i desplaçant-se el vehicle cap a la part de darrere amb grans espais d'aparcament. Tot aquest disseny, evidentment, no es fa de la nit al matí, però sí que és molt important que es tinga aquesta perspectiva, perquè si no és aquesta perspectiva, cada acció que pugui fer-se en el moment donat es farà equivocadament i anirà impossibilitant una acció més ambiciosa posterior, no? Entonces, n'hi ha que tindre clar aquesta visió de que la platja d'Oliva ha d'anar construint grans infraestructures o grans avingudes, connexió poble-platja i connexió transversal direcció Piles-Oliva, Piles-Dénia, de forma paral·lela a la primera línia de la platja i la primera línia anar guanyant el peató. Aquest disseny crec que s'ha d'anar concebent d'aquesta forma i s'ha d'anar fent progressivament en diverses legislatures, perquè això no és fàcil de fer ni es fa de la nit al matí.
1: En definitiva, l'Oliva sostenible del futur.
0: Sí, l'Oliva connectada, l'Oliva planificada, no? Nosaltres de Projecte Oliva sempre hem dit l'Oliva planificada. El Pla General d'Ordenació Urbana d'Oliva s'aprova l'any 82, es publica en el 83 i és el que està, diguem, encara executant-se. El problema que tenim avui en dia és que la planificació urbanística, això n'hi ha un consens, no?, entre tots els urbanistes, tarda molt en fer-se. Avui en dia fer un pla general és una aventura de resultat incert, pot no plegar mai a aprovar-se, pot després declarar-se nul de ple dret, això sempre és molt complex i n'hi ha molts elements a considerar abans de l'aprovació d'un pla general. Per tant, podem començar a planificar l'Oliva del futur en 2026 i acaba aprovant-se en 2036 i les necessitats poden haver variat. Per exemple, en el 82 l'Oliva era una altra, les necessitats d'Oliva eren unes altres. Avui en dia el que n'hi ha és, potser fa falta sol per a construir vivenda, fa falta grans avingudes, el tamany dels vehicles ha augmentat, les necessitats climàtiques són unes altres i fa falta zones verdes o fa falta que tots els carrers tinguin arbrat, no? Per tant, aquest disseny s'ha d'anar ormejant a poc a poc fins a que pugui cristal·litzar-se en un nou pla general o, com a mínim, un pla general estructural que pugui traçar grans línies de connexió, sobretot Oliva Platja i sobretot paral·lel amb altres poblacions, connexió Dénia Piles, connexió Gandia-Oliva, és a dir, grans línies de connexió en les infraestructures generals. Això sí que serà una qüestió molt important en aquesta legislatura. Les urgències de gestió urbanística atrasada ens han absorbit i, per tant, aquesta feina de planificació no l'hem pogut executar, però sí que s'ha tingut en compte tot aquest plantejament que estic dient a l'hora de fer cada passa, no? Que no es veguin passos en fals i tinguem en compte que una vegada es construís població ja no es tornarà a reconstruir mai, a no ser que es destruïsca per alguna raó, no? Per tant, la població que construïs és població que consolida per a segles. però n'hi ha que tindre molt en compte que cada passa que es fa en matèria de planejament i gestió urbanística és molt important i molt determinant per al futur, i n'hi ha que fer-la amb un plantejament, com dic, de llarg termini i tenint una visió de futur que contemple pues, com pot ser, quines van ser les necessitats d'Oliva en un futur, com va ser la societat d'Oliva en un futur i quines urgències i quines necessitats anem a tindre que eixir al pas, no? Per tant, quan més es planifiqui ara, millor.
1: És a dir, amb un projecte realista i amb peus de plom.
0: Per suposar, realista, peus de plom, hi ha una gran comprensió del que pot ser el futur. Això també és una qüestió que n'hi ha que... La pregunta d'intentar adivinar com serà el futur no és una pura fantasia moltes vegades, sinó que, a més, servir sobretot per a donar respostes ajustades a les que van a ser les necessitats. Després, com tots sabem, no, el futur és incert i es dibuixa de les maneres més incertes possibles. Venen elements disruptors, que se t'apareix una noves tecnologies, apareixen noves necessitats, noves formes de mobilitat, noves formes de viure, noves formes de treball, molts etcèteres que podem contemplar, no? Però més o menys tindre una concepció raonable del que pot ser l'Oliva del futur és necessària perquè aquest planejament s'ajusta el més possible al que seran de veritat les nostres necessitats futures. Però aquesta concepció s'han de fer sobretot en consciència, no? En coherència, en consciència, en una projecció estudiada del futur, escoltant moltes veus, escoltant veus veïnals, escoltant veus expertes, escoltant veus dedicades a l'urbanisme durant molts anys que puguen adivinar també com ha de ser o quines necessitats futures anem a viure, i crec que aquest repte el tenim totes les poblacions.
1: Perfecte. Regidor Joan Mata, gràcies per ficar-nos al dia i estarem atents al futur de les obres.
0: Un plaer, moltes gràcies, anirem informant.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: En Monpó Óptica, desde ahora y hasta el final del verano, promoción de cristales de sol graduados. Desde los más perfectos cristales de sol graduados con protección 100% a la radiación ultravioleta por 30 euros la pareja, hasta los más avanzados cristales de sol graduados polarizados con antirreflejante, con más de un 50% de descuento sobre el precio de tarifa por tan solo 159 euros la pareja. Ven y verás cómo debes proteger tus ojos este verano en Monpó Óptica. Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva. Para más información, entra en www.monpo-optica.com o en Facebook en Monpó Óptica.
1: Y en la noticia naranja de hoy, patrocinada por Monpó Óptica, un grupo de científicos afirma haber encontrado una pequeña isla flotando a pocos kilómetros de la costa de Singapur. Las autoridades ya han iniciado una investigación para descubrir más detalles al respecto. El mundo está lleno de misterios y de secretos que todavía faltan por descubrir. Noticia patrocinada por Monpó Óptica.
4: Les hemos ofrecido la noticia naranja, por gentileza de Monpó Óptica, en Paseo Juan Sancho número 5, Oliva.